per escutar la formació musical o Ardal, podeu anar sul site ardal.net, on podeu trapar los enregistraments realitzats dins les blazes e sus los empunts. Volo pas fa de disque per lo moment. Així s'acaba aquella emissió de Daisy e Denda com mai. Merci a Gilbert per la coanimació. Adiciats e al coquebé.